Aquests són els nostres consells. Filtre d'aire. Segur que sabeu que és recomanable fer net el filtre d'aire del cotxe cada certa quantitat de quilòmetres. La millor manera de fer-ho és deixant en remull dins aigua en detergent rentavaixelles, aclarir-lo bé i deixar-ho eixugar completament. Després, tan sol heu de tornar a col·locar i el tindreu net de partícules i de brotó.

coneguem les nostres dites i refranys. El lota feinera és guapa i bona sort espera. Un bon futur espera a la lota en qualitats.

0: en aquest moment les estrelines.
1: Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio!

Sabíeu que el Consell General Interinsular se va crear l'any 1978 quan se va començar el procés preautonòmic de les nostres illes? Hey!

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Ous bollits. Els ous no se rompran quan les poseu a bollir si teniu la precaució de posar a l'aigua desbollir un raig de vinagre.

saludar a tothom. Som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i les oientes de Ràdio Mortà. I també el meu amic, el Peix Xirós, en Manu Blanco. T'estim, amic, t'estim.

Escolta, Ràdio Murta. Manu, en Naipes, t'enviem una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients d'aquesta gran emissora.

coneguem les nostres dites i refranys. Més val el lot que malalties. Es diu per a conhort d'algú que considera excessiu el nombre de fills.

0: Una Bàrbara Riera de Petra.
1: Soy Benita de Parma.
2: Soy Antonia de Santa Maria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Depilació. Si vos preniu una aspirina una hora abans de depilar-vos, la inflamació de la pell se reduirà quasi per complet.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Radio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

coneguem les nostres dites i refranys. A la terra dels cegos, el tort és rei. Es diu quan una persona d'escassa formació presumeix o destaca entre gent per fet que aquests són encara més incults que no ells.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

coneguem els nostres dites i refranys. No hi ha fira sense garbes. Se diu perquè a Mallorca les primeres fires són dins el maig, quan ja seguen ordis.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

Aquests són els nostres consells. Bolso de pell. Si un bolso nou fa molta dolor a pell, poseu-lo dins una bossa de plàstic amb un parell de grans de cafè. Tanqueu hermèticament i en un parell de dies ja no sentireu sa olor.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

0: Santa Eugènia torna a ser un gran escenari. Del 3 al 5 de setembre arriba la 27a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. 3 dies de teatre, circ, música, dansa i molt d'espectacle. Una mostra per sortir al carrer, disfrutar i deixar-vos sorprendre. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Santa Eugènia.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
6: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
7: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.

coneguem les nostres dites i refranys. La baia amarga no pot treure la mel dolça. Són accions pròpies des qui té mal caràcter. Recordeu, la baia amarga no pot treure la mel dolça.

la ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res, vull ser feliç.

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens, tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Llega la vuelta al cole con Folder.
3: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 €. Cuaderno tapa blanda, 1,32 €.
2: ¡Qué animalada de precio!
4: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
3: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-28-42.
5: Hola, Ràdio Murta, soc la Coloma de Sant Oliva, Manu, per qualsevol de matí, menor demà, dimecres o dijous, me podries posar dues cançons. Una que me pareix que se titula Un paseo por Mallorca. Tu sabries qui me canta? Espero que sí. I falta una de... Tan ràpid ho vull dir ara... d'en José Herreros, Corazón de Madera, no me sortia, perquè mos agrada molt. I també molt especial per na Lluïsa Dinca, perquè se n'ha recordat del nostre neta Tassier, que va complir anys. Lluïsa, moltes gràcies. I per la teva neta, que he sentit avui, que també els havia complit, els havia de complir. Moltes gràcies. I que seguessin així de guapos, que estic segur que la teva neta també ves. Per lo menos, per els abuelos ho són. I també la vull dedicar molt especial per l'Eulari i el seu papito, per en Tomàs Navarro, per la Francisca de Menorca, per la Nati de Son Oliva, que fa molt de dies que no la sent. No sé si és que no està bé, no sé res d'ella. I també per tu, per en Vicenç, per tots i per totes les de Ràdio Murta, per totes aquestes clíniques, aquestes persones que estan malaltetes en soledat a casa seva, per totes elles també. Un beso molt fort, Ràdio Murta. Perdona que m'he trebada. Manu, aquesta cançó d'en José Herreros, que t'he demanada, Corazón de Madera, també la vull dedicar a en José Herreros per haver tret aquesta cançó tan guapa i també per la seva dona, la Maria. Espero que hagin passat un bon estiu de calor, com jo. I espero, però ja no en fa tanta. Un beso per tots.
6: El maestro Leo Rubio, Manu Blanco, orgulloso de Mallorca, orgulloso de ser roca. ¿Conoces el paraíso? ¿Conoces lo más bonito? Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Visit, visit Mallorca.

com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A.

0: Aquella millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Hola, bon dia Manu, bon dia Vicent de la Ràdio Morta. Són ella 70. Mira, m'agradaria escoltar La vida loca, que no sé qui la canta, i després una que fa estona que no sent, O sole mio, que no sé qui la canta, però com que tu ets un especial en aquesta matèria, pues segurament que ho sabràs. Bueno, Manu, vaig a dos dedicatoris. En Nicola Massana Oliva, en Toni de Lloret, que no sé, Toni de Lloret ja fa molta estona, que no el sé ni res. Bueno, diu, dues tardicions. Entonces, després, en Antomeu Barceló, en el senyor Tomàs Navarro, el senyor Cosina, la meva germana, en Maria de Petra, en Blasi, en Carmen, en Maria Magdalena de Santanyí, en Carmen de Sant Serra, un besito, Carmen, Nati de Sant Oliva i la Francisca de Menorca. I bueno, pues nada, pues nada más. Le vull dir al senyor Vicente, moltes gràcies per el consell que m'ordona, perquè jo som un fantàstic, i ser dites també moltes coses que jo no sabia, que ho som gràcies a ell. I bueno, senyor Vicente, moltes gràcies, perquè el de la fresa, no sé si era fresa, ara sí, ara no ho sé, una fresa per ser dins blanc i això, ho he provat tot a prop, tot el que vostè diu i jo prop, i que li tot va bé. Dic que sí, perquè hi ha coses que només, per exemple, la plata, jo la plata, bo, la plata entenc, però jo ja la tinc magada, m'entén. És una cosa que fa molt, quasi tot me'n va bé. Moltíssimes gràcies, senyor Vicente. Moltíssimes gràcies. I a tu, Manu, el teu fió, la teva mà, la teva senyora, també. Moltes gràcies a tots i un besito per tu, a la Ràdio Morta. Gràcies, Manu. Fins una altra. Adiós.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
3: Bon dia, Ràdio Murta! Com estem? Som en Xisco dels Bunyols. Mirau, avui m'agradaria escoltar una cançó que és d'en Sabina, que se diu 19 dies i 500 noches, però la canta la Maria Jiménez. Espero que vos agradi. Una ferrada pel coll.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
2: Atención, amigos de Can.

0: Can Quirante de Sant Jordi, Moldines i Bons.
1: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Radio Murta. Si passa, m'agradaria escoltar per Martín Osborne una ranxera, la que tu vulguis, que posa una música preciosa. Tria la que vulguis. I la dedic a la Nati de Sant Oliva i per tota aquesta gran família que és Radio Murta, que jo estic supercontenta d'haver trobat aquesta emissora. Mira, ja feia molta estona si mateix, però ara ja som d'aquesta família. Vinga, una cosa.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Creo que llegó el momento de cantar todos juntos
2: y brindar por la familia.

cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
2: Santa Eugènia torna a ser un gran escenari. Del 3 al 5 de setembre arriba la 27a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. 3 dies de teatre, circ, música, dansa i molt d'espectacle. Una mostra per sortir al carrer, disfrutar i deixar-vos sorprendre. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Santa Eugènia.
3: OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos

Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981. No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons.

Hola, buen día, Manu, buen día, Vicente, la pregunta. Yo no hice limpia. Mira, Manu, me lo dije un ti, me enamoré como nunca, San Rafael, y morir de amor pendiango. Bueno, yo le dediquería a Coloma de San Oliva, Antonio de Lloret, Antonio Barceló, sí, después a Tomás Navarro, a su cosina, a mi hermano, a María Petro, a Ana Blasi, a Carmen, a María Magdalena de Santiñí, a Carmen de San Cerro, a Nati de San Oliva, y a Francisca de Menorca, y después a tú, y a Estofions, y bueno, també el meu cunyat, li he dedicat a mi el meu cunyat, i ara feia 3, ha fet un mes aquesta setmana, també li he dit que era per ell. I, pues nada, mal, mano. Un besito i fins que tornis, te passis molt, molt, molt bé. En sèrio, t'ho dic, t'ho dic, t'ho dic, t'ho passis, que te passis molt bé, t'ho passaràs, perquè t'ho dic, t'agrada la vida, t'agrada divertir-te. Bueno, cariño, besito per tota la família, també, i molta salut per tots. Moltes gràcies, Manu. Un besito. Adiós.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.

Aquests són els nostres consells. Joies que brillen. Si voleu que els anells o cadenetes d'or estiguin sempre brillants, deixeu-los reposar durant uns minuts en llet teva. Aclariu i eixugueu-los amb un pedaç de cotó.

0: Hola, som en Dani Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'en Dani Frontera.

fa calor? Què tal si encetam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall els termòmetres?

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Sonllàtzer. Camp Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà a la 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
4: Felicidades, Manu Blanco, Radio Murcia. Soy Juan Antonio, la voz y fundador de Los Bohemios.

0: Pantalona de Palma.
1: Són de Marga de Pilarí.
2: Són de Margalida de Campanat.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

Aquests són els nostres consells. Roperos sense humitat. Per llevar la humitat de roperos, només heu de posar de dins un trossos de guix,

0: Hola, som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. I vols agrair que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo encantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. Mai no és mala anyada per tothom. Sempre n'hi ha que treuen profit de les desgràcies dels altres.

0: Sant Àngel de Maria de Salut.
1: Santa Margalida de Marratxí. Andacatge, Menorca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Sabíeu que l'eivissenc Josep Costa Piqueral va promoure la urbanització de Caladà, introduint d'aquesta manera a Mallorca el model de casa eivissenca?

0: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta?

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. Per fons del que se faci es foc, el fum sempre respira. Significa que les accions dels homes, per ocultes que estiguin, arriben a ser conegudes.

0: Llega la vuelta al cole con Folder.
1: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
0: ¡Qué animalada de precio!
2: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
1: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689 30 28 42.
3: Santa Eugènia torna a ser un gran escenari. Del 3 al 5 de setembre arriba la 27a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. Tres dies de teatre, circ, música, dansa i molt d'espectacle. Una mostra per sortir al carrer, disfrutar i deixar-vos sorprendre. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Santa Eugènia.
4: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
5: ¿Sufres dolor de espalda, rodilla, cadera u hombro? En Alivium Clínica del Dolor llevamos más de 20 años ayudando a nuestros pacientes a recuperar su calidad de vida con tratamientos personalizados y la última tecnología regenerativa. Estamos en Palma, Manacor, Portocristo, Inca y ahora también en Calviá. No dejes que el dolor controle tu vida. Déjanos ayudarte. Visítanos en alivium.com. Alivia, tu bienestar es nuestra prioridad.
6: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
7: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
8: Fent camí. Ses coses des Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
7: Aquí som, som aquí. I si t'agrada, digue on els teus amics a Ràdio Murta, a la 88.4. Aquest espai, ses coses des Güell, fent camí amb el Grup Güell. I és que mos estan passant superbé, vos ho dic, perquè el micròfon no tancat. Estam aquí, que apareixem quatre amics locos que s'ho estan passant molt bé. Això diu molt del companyerisme, de la germanor, de l'amistat i de les bones intencions que tenim tots i cada un des que estem aquí en els estudis de Ràdio Murta per xerrar d'una altra iniciativa fantàstica amb el Grup Güell. Per això tenim en el seu presi, qui comanda, que és en Xisco Bousa. Xisco, molt bones.
9: Això que comanda...
7: No comandes ni que a teva, mare, es dius l'altre dia.
9: No, perdona.
7: Escolta, diu no comanden.
9: Mon pare deia que hi ha dues classes d'homes. Sí. És que reconeixen que no comanden i és que no comanden.
7: Sí, ja i ja està, no?
9: Ja està. Tenc una dona al costat que no xerra que gens.
7: Sí? Què dius?
9: I un poble és altre, què pot fer?
7: Això pareix un xiste, escolta, sí. Pareix un xiste, diu. Diu, va el presi del Grup Güell amb un poble i amb una senyora que no xerra i diu... Això ha començat així, no? Correcte. Molt bé, i doncs, si t'apareix, Xisco Bousà, presentam Ana Maria García, perquè resulta que mo mare és Maria Garcias. Alerta. I ella, Ana Maria García, amiga del grup Güell, amiga del grup 4 i de Ràdio Murta, de Som Aquí. Què tal? Com estàs, Maria?
10: Beníssim de tornar a ser aquí. Jo vinc encantada.
7: Nosaltres encantat de tenir-te aquí.
10: Sempre, sempre.
7: I sempre que mos ho passem de bé. Enviar el Pepis, que és aquest cuiner, maldament ell diu, jo no som cuiner, jo som tal. Jo sempre feim una rialla quan xerrem d'en Xisco. No Monerreim d'en Xisco, Monerreim amb en Xisco. Alerta, no és la mateixa. Biel Pepis, cuiner, com estàs?
11: Encantat, bé.
7: Cuiner, pobler?
11: Cuiner, res de pobler, cuiner.
7: Pobler?
11: Pobler.
7: I amic?
11: I amic?
7: Molt bé.
9: Això ho deixem fer.
11: No ho deixarem fer, no, jo no tenc enemics.
7: No, molt bé. Ho sé cert? No, no, i te dic una cosa, i ser enemic teu, jo no me voldria variar amb en Biel, Xisco.
9: Jo el tenc bé, perquè ens adonem molt bé, per tant...
7: Alerta, Biel.
9: Queda anul·lat.
11: És igual, no anirà per dir-lo repassat.
9: No, va. Bé, anem a xerrar del que vols.
7: Compte, vols que no... Sí. Passa a palabra. Sí. Compte-mos, avui en aquests amics del grup Güell que participen, a part de que han de xerrar de la Fira de l'Esport i d'un grapat de coses, comença, Xisco, i que tu dus la batuta.
9: Bé, l'any passat varen fer la trobada de ball i música en el Camp de Mallorca. Enguany en David Salom va dir, hombre, el podríem fer a dins la fira de Port, que feia 10 o 12 anys que no se feia, a més coincideix en el 50 aniversari de Sant Moix i, com sempre, de cada dia mos donen més feina, fem un triplete, fem dissabte hora baixa, farem la Fira d'Esport, que vendrà na Maria quan l'any passat va venir, vendrà l'Assumpció, Ball de Bot, ben ballat i ben sonat.
7: A mi meus també.
9: A mi teus. I després que veurem en Sort Dimonis, que aquí t'hi pot ficar tu.
7: Escolta, això els dimonis m'agraden moltíssim. Sí. Jo a partir, sí, jo som de Capocorp, que són de Llumajor i de Porreres. I jo, els dimonis, m'encanta, és un símbol nostre, dels mallorquins.
9: Exactament, aposta que veure en els dimonis, que és un símbol mallorquí. Com tu saps, el Güell, ante todo, és mallorquín.
7: Exacte, va? Mallorquinitat.
9: També vull agrair, vull aprofitar avui per donar l'apoyo meu personal a els nostres companys de Ceuta.
7: Mm.
9: Que estem amb ells per tot i per tot.
7: M'agrada molt que facis aquest comentari i si me permets, ja que som amics i mallorquinistes, vaig veure en el partit de Sant Moix del Mallorca-Ceuta una cosa que no havia vist mai a un partit professional. Què era? Va començar el partit i varen aturar de jugar en el segon 1, tant els jugadors del Ceuta com els del Mallorca, i pareixia que no havia començat el partit. El partit havia començat.
9: Correcte.
7: Això...
9: Jo era...
7: A Sant Moix.
9: I he sabut això que diu tu perquè vaig escoltar Pepa a la ràdio.
7: No, jo me'n vaig donar compte sí. Tot d'una. Perquè primer vaig dir que és que no ha pitat. Jo he escoltat el servei pitar. Sí que havia pitat. Sí. Però ja havien arribat a un acord i va ser una passada.
9: I una cosa molt guapa que hi va haver, que hi havia moltes banderes espanyoles.
7: Sí, sí, sí. I saps que han dit directament des de Ceuta? Des de Ceuta, que això t'agradarà. Ceuta, el pueblo ceutí nunca olvidará este gesto mallorquín. Va. És a dir, està bé, se me pares pel de punta. Ei. O sigui que ho tenen en consideració. Molt bé, gràcies per aquestes paraules, perquè jo els ho compartesc.
9: Vale. I no, tenim aquí Ana Maria, que és
10: que no xerra.
9: No xerra.
7: No l'he sentit dir ningú, de moment.
10: No me deixa xerrar.
9: Perquè fa una hora que el tenc en el cotxe més xerra de les dents. I a mi m'encanta.
7: No te fa falta posar ràdio morta.
9: No, no. Comencem en el ball, començam amb ella,
10: sí.
9: Mos tocarà música de les seues, que és molt música guapa.
7: Lo nostre.
9: Li demanarem que mos canti en què tinguem música mallorquina, que mos canti qualque manera.
10: Vale,
9: que els
10: vale.
9: Canten molt bé perquè l'altre dia vaig sentir, em va agradar molt. I el diumenge farem una cosa com van fer en el Castell de Berba, que és infantil, juvenil i per tots els edats. I farem el grup de muñecos que feien cada any, Zumba, que són nostres també, i després hi haurà el grup de joves que van actuar a sortir de Güell, en so duo de Salota i el jove, i després, gràcies a la col·laboració de Manu, ho he d'agrair perquè ho ha fet ell, tindrem en Xanquito, si no mal de món.
7: No, molt ben dit.
9: I en Manu no sé què potser farà.
7: I jo faré serpellot, la bobota.
9: No, com sempre.
11: No sé. Bé,
9: i després, tot això, estarà la nostra querida amiga Paquita, la nostra joker, que farà la directora.
7: És una passada, Ana Paquita.
10: Uau.
7: És una passada.
10: És un llam, és un llam.
9: És un multiusos.
7: Jo m'encanta.
9: A més, t'he dit una cosa, me'l va demanar l'Institut Municipal de Ports que col·laboràssim, i Ana Paquita, dissabte de matí, estirà al Pi del Canyón donant música per l'actuació des de matí.
7: Me consta.
9: És a dir, que el Google farà dissabte de matí, dissabte a la baixa i diumenge fins a les tantes, perquè el diumenge... Ah, i diuen, estem mirant que a Ventura vengui una botocada també dissabte.
7: Si podem ajudar, ajudant, Xisco. Exacte. És a dir, ha de venir una botocada.
9: Ha de venir.
7: Ja m'has entès, d'una manera o l'altra.
9: I després farem el que fem sempre, la penitència, de menjar un arròs poble.
7: Men sí que a Pit li surt bo.
9: Exactament, sí, jo crec que sí. Jo crec que hombre, aprenguent...
7: En Biel està tancant el puny, alerta.
9: És igual.
7: Estàs tu d'hora.
10: En Biel diu, alerta.
7: Sí.
9: En Biel, com sempre, que no tot sol fa arròs poblé. Per abril molt va fer un frit que va dur per 30% més.
7: Escolta, que bo que va ser aquell frit. Que bo que va ser aquell frit, el vaig protestar.
9: I va faltar el frit. Va faltar frit, després ja en repetia.
7: Ah, val.
9: Són els pobles que tenen, que mos fa massa bo i després repeteixen. Hauran de canviar el sistema. Bé, ara podem donar la veu, si te parles bé tu, que és el director del programa, Anna Maria, perquè...
10: No, és que jo no xerro. Ja no m'ha dit a dins el cotxe, tu allà calladita.
7: Xisco,
10: eh?
7: Calladita. Vols que li facin qualcuna de les nostres? Tu i jo, que som punyeteros.
9: Sí.
7: I doncs ja te pots preparar, perquè just antes de que acabi aquest programa, te farem que mos cantis algo a capella.
10: Us cantaré una venera.
7: M'encantarà.
10: Ja la tinc, ja la tinc preparada.
9: Home, Ventura podria anar molt bé perquè Ventura plouria.
7: Ah.
10: Ja la tinc preparada.
7: Sí, vale. I després, quan tu vulguis, mos cantaràs un bocinet del que tu trobis.
9: I doncs, han tingut un fallo, Manu, perquè hauríem d'haver dit que
7: en Biel.
9: En Biel
7: faràs coros.
9: M'ho fa que és un fritet, que ho fa molt bo.
7: Un fritet. Sí. Entre el fritet, ell i cantant, ja no molt bon d'aquí, de Ràdio Murta. Molt bé. Conta-mos un poquet, maldament, nosaltres ja te coneixem, conta-mos un poquet el que és la trajectòria vostra i què és el que fareu directament a el que és la Fira de l'Esport amb el Grup Güell.
10: Bé, la trajectòria nostra ja saps que és del 2012. Nosaltres des de la pandèmia ho vam agafar, el grup el vam agafar jo i la meva parella. Fem de tot. Fem habaneres, cançons populars i moltes ballades populars. De fem de tot. Ara vam estar actuant a Inca i el Bala d'allà li va agradar tant que va dir teniu que venir a xerrar amb jo perquè habaneres sou espectaculars.
7: Deixem que t'ho digui una cosa i en Xisco Bousa ho sap perfectament. En Virgilio Moreno, que era molt amic meu, si és dels polítics que si diu una cosa la fa.
10: Sí.
7: Això és extraordinari. Sí. Xisco, perdona, sí. Això avui en dia no sol passar.
9: Manu, arribes tard, jo l'he dit fa estona.
7: Però què és així, Xisco?
9: En Virgilio, per jo... Com
7: els persona, que diuen i ho fan.
10: Sí, sí.
9: En Virgilio, tu que ho saps, sempre ho he dit, per jo és un 10.
7: Sí, totalment.
10: I molt bé, fem moltes cançons, el que ens demanen.
7: Però els estils musicals, així com ens ha xerrat, a part de veneres, de ball quandany, ball popular...
10: Ball mallorquí.
7: Ball mallorquí.
10: Ball mallorquí.
7: El que alguns diuen ball de bot,
10: ball de
7: o boleros...
10: Sí,
7: o tal.
10: Sí, mira, ara el dia 2 actuem a la plaça Madrid, en Esfortí.
7: Ah,
10: cada
7: sí?
10: Any fem una ballada allà.
7: Ah,
10: cada any.
7: Que són les festes del barri.
10: Les festes del barri, doncs cada any ens criden. I el dia dimecres fem una ballada popular.
7: Quants sou?
10: En total som 15 persones.
7: 15 persones?
10: Entre cantaires i músics en directe. Tot és en directe, eh? Músics en directe, tot.
7: 15 així mateix?
10: Sí, sí, sí. Hi ha dues bandúrries, hi ha guitarres, hi ha de tot. I cantem, doncs, en total 15 persones.
7: I vosaltres què
10: feis?
7: Que bé. I vosaltres què feis? De tant en quant quedeu per assetjar? Com ens
10: sí, va? Cada setmana. Cada setmana anem al club de Son Fortesa, allà Son Fortesa, que els dimonis venen d'allà, que anava a dir els dimonis que venen de Son Fortesa.
9: Desment.
10: Nosaltres tenim allà el local allà. I els dimonis els han fet ells, eh? Són aquelles persones
7: això
10: allà.
7: Això és una passada.
10: És fantàstic,
7: no és així, Xisco.
10: Molt. Ho han fet
7: ells amb
10: un carinyo. Que participin. Sí, sí.
9: Tu saps que han fet el Güell, a més de mallorquinat, poble i cultura, són mediambiental i social. I la veritat és que disfrutes d'estar amb aquesta gent, tant del MET com del MATER, que enguany m'ho han enviat voluntaris per l'entrega de material, i és, molt, és un plaer fer feina amb aquesta gent.
10: Molt, a mi m'encanta. I fan unes activitats fantàstiques.
7: Vosaltres, habitualment, la vostra actuació, quina durada té, més o manco?
10: Una hora.
7: Una hora, o sigui, ho tens així?
10: Una hora, una hora. Si demanen més, més, però com a mínim, una hora.
7: Clar, imagina que quan sou vosaltres només, pues no hi ha problema, però ara amb aquest cas, per exemple, a la fira, quan hi ha distintes actuacions, pues per quadrar el que se diu el timing, els horaris i tal, dius, hem de fer un espectacle d'aquesta durada, més
10: sí,
7: o manco.
10: Si ens diuen tres quarts, doncs pues farem tres quarts.
7: Exacte.
10: Però normalment és una hora el que fem.
7: Una hora,
10: i bon, aquest dia farem una ballada popular.
7: Que bé,
10: sí, sí,
7: que
10: sí.
7: Bé.
10: I bueno, ja que m'ha dit en Xisco, entremig de la ballada cantarem dues habaneres. Ho tenim tot preparat, Xisco, no m'agafes de nou.
7: Jo t'ho dic una cosa, li vaig comentar a en Xisco, nosaltres vam estar fent i fent publicitat antes que he dit Arpallot, dels Arpallots, Avaneres Band i d'altres actuacions. Ostres, hi ha una gentada, sobretot de la gent gran, li agrada molt les avaneres, però te seus i disfrutes, eh? Veure...
9: Jo els vaig anar a veure l'altre dia en la residència de Bona Nova i si t'ha que em va encantar.
7: Veus?
9: Bé, m'encanta a mi.
10: Sí.
9: Dia 2 no hi podem anar a vos, perquè dia 2 hi ha una concentració a cort apoyant els nostres companys de Ceuta.
7: Quant és la concentració, dius?
9: Dia 2 de setembre, si mal no recordo, de 8.
7: Val, molt bé. Si t'apareix, tu ja pots anar encalentint un poquet, perquè...
10: Jo sí, ja tinc sabeu calenta, no te preocupis.
7: I xerrant
10: ja
7: d'encalentir, qui encalenteix l'arròs i es fondo i tot, és enviar el Pepis, no?
9: Primer comença per fondo, després fa l'arròs.
7: Sí.
9: Crec que es fa així, no ho sé.
7: Com se fa un arròs, perquè el mèrit que té Biel, que sempre ho comentam, en Xisco i jo, és que si mos costa de vegades fer un arròs per un parell de persones que surti com ha de sortir, quantes per tantíssima gent encara té molt més mèrit.
9: Sí, bé, però hem de recordar que se poden apuntar per la panya web per apuntar-se, perquè hi ha places limitades, i que han dut plat de sol i cuera, perquè forqueta no va bé.
7: Estan xerrant de dia 20, s'arròs Pobler...
9: Diumenge.
7: Diumenge, dia 20, d'haver les dues.
9: Más o menos.
7: Serà després de les actuacions.
9: Exactament.
7: I han de dur plat, cuera i tassó.
9: Sí, perquè Forquet em va enviar que no anava bé.
11: Hombre, i també dues plates a fondo, si no...
7: Sí, sí, si vas amb un plat pla...
9: Hombre, és un pla...
7: Escolta, l'hauràs de menjar espès, perquè l'hauràs de demanar...
11: Això va a gust. Ho valen espès, espès, i ho valen clar, clar.
7: Demà, contem-nos un poc, Biel.
9: És veritat que aquesta empresa no és sèria.
7: No. Quan vas començar tu, perquè tu sempre mos dius el mateix, ja quan te van tenir que anar al 4, que dius, jo no som cuiner, jo faig arròs i ja està. Però quan vas començar tu amb això de dir, ostres, és que jo m'agrada posar-me a fer arròs?
11: No, jo... Va néixer amb una tonteria. Vinga, dir que no...
7: No ve de casa, de ton pare, ta mare o tal?
11: No, les cases de sa poble, pues, els diumenges feien arròs de calderó.
7: De calderó?
11: Arròs de calderó... I feien arròs de calderó, o sigui, no paella.
7: I què és de calderó?
11: Pues...
7: No és arròs brut?
11: No, com sa paella, però... Com que si fos un arròs brut, però... Sec. Arròs sec, que deien...
7: Val, però no és paella.
11: No és paella. Paella...
9: Un arròs mistó.
11: Això de paella és de fora, no és d'aquí.
7: Ja. I vos diré una cosa, i si és cert que el que vos diré no vos sorprendrà gens. Fa poc vaig estar a València. Fa poc t'estic xerrant de fa un parell de dies.
11: Allà fan arròs en coses.
7: No.
11: Sí.
7: Sí, arròs en coses, diuen.
11: No. Jo m'ho varen dir.
7: Quan nosaltres feim tal... Vos puc assegurar, i que no s'enfadin els nostres amics valencians, jo ja havia escoltat tal, que la pitjor paella que he menjat a la meva vida va ser València, però de ben de veres, ho dic, o és que no és dolenta, però sabeu que les mallorquines que he menjat són molt millors.
9: No, jo crec que és...
11: S'aigua.
9: Jo et diré una cosa, estem acostumats a menjar d'una altra manera.
7: Nosaltres mengem bo. Escolta, quan surt de fora te'n dones compte de que nosaltres mengem bo.
11: Bé, però això te'n vas a València, i jo he estat a València, he estat a Cullera, he estat a Sueca, i no té res a veure en el que fan, per exemple, a Capital, o el que fan, diguem...
7: Que molt grossa és la comunitat.
11: Sí, allà jo, a casa particular, i no té res que veure. No, però això, no té res que veure.
9: Ja, això és igual.
11: Bé, però això és igual que aquí.
9: Serà el brut de Lloseta, per un doi, no és el mateix de la Pobla, ni el mateix de...
11: Claro, això és el mateix, però...
7: Tu aniràs, per exemple, al restaurant Escruze, eh? Sí. Aniràs a una altra banda i no és el mateix, no. que són bons,
9: sí,
7: tots.
9: Sí, però cadascú cada... fa...
11: Claro.
9: Ja diu que cada maestri jo tenia el librillo.
11: Sí. El problema és aquest, que tu fas una cosa i ho fas bé, no passa res. Ara, clar, te surt d'una altra manera.
7: I conta-mos, però això va sortir com a jugant, perquè fa un grapat d'anys...
11: Sí, ser... sí, que va ser... que el bàsquet de la Pobla se n'anava a pique i van agafar el fill major de directiu i se van acollir a final de temporada, han de fer qualque cosa per animar i que el fill meu diu mon pare em farà un arròs,
7: ja te va ficar tu dins el pressió
11: i ja està, ja sense saber res i me diu, hem de fer un arròs per final de bàsquet, vale. Però ja havíem fet en sols amics, ja, però res.
7: Tot però per quanta gent havia arribat a fer?
11: Res, per 50 persones, 60.
7: Escolta, diu, res, per 50, 60, feu tu.
11: No, però, és, o sigui, la neta tot va ser que no teníem ni calderó, no teníem res, perquè jo fins a 100 persones tenia. Però, claro, me diu, i que seran molts? I me diu, no, i van a saber 250. I ja me veus jo allà cercar material de calderó, fogons i de tot. I van començar.
7: I fins al dia d'avui?
11: Sí. I, això és igual que quan s'ha colcat amb bicicleta, colques amb una petita i amb una grossa.
7: Sí.
11: Només que has de tenir bicicleta.
7: I per preparar per tanta gent, perquè, Xisco, tenim idea de quanta gent haurà, perquè tu has arribat a fer, el màxim que has arribat a fer, Biel, per quanta gent ha estat?
11: Hombre, en Xisco era el Malluc i me va dir, diu, 1.000. Me va dir, 1.000. I jo...
7: Això és un número redó. Ho va fer per ajudar-te.
11: Exacte, però tu quan fas el calderó, pues, tu dius aquí no som 1.000. I també duts les paraules i tal, dius aquí som més, jo què sé, no sé quants eren.
9: Mira.
11: Però no eren... 1.000 segur que no eren més, segur.
9: 1.000 dòlars,
11: ja està. Bé, claro.
9: És que me demana a mi, si això quan serem? I jo li contes, no de sempre.
11: Claro.
9: Dilluns o dimarts te contestaré. Perquè la ciutat...
7: És molt Xisco.
9: No, és que la gent s'apunta... Ai, Xisco, vendré! I què feim, pues, tant. Bé, nosaltres per dia 20 de setembre tenim preparat per 1.100 persones.
7: Per 1.100?
9: Sí. 800 se posaran a la venda per la pàgina web.
7: La pàgina web és...
9: grupway.es. Se poden apuntar ja fa 3 o 4 dies.
7: I ja se poden apuntar ara
9: exactament
7: mateix.
9: Què passa? Que hem de reservar pues, per la gent que hi haurà a la fira, per nostres voluntaris, per les persones que actuen en nosaltres que puguin anar, i per 4 convidats.
11: I d'aquests convidats i tots aquests, els has de donar un tiquet, o no?
9: Ah, sí, és l'embat.
11: I no, els demanen 5 euros i veuràs com vendran tots. I els convidaràs igual.
9: Convidats, no
11: dic... I no, són convidats.
9: Perdona.
11: Sí, perdona. No, convidats. I així vendran tots.
9: Perdona. Hi ha convidat que no pagaran...
11: No han de pagar.
9: Menys si m'ho entenem. Hi haurà 300 reserves per la gent que se vulgui apuntar de la fira,
11: sí,
9: que hauran de pagar com els, sí, altres, i després hi haurà convidats.
11: Sí.
9: Perquè es convida el grup vell.
11: Vale.
9: Com la gent, els col·laboradors nostres, els patrocinadors nostres, el consell que ens apoya totalment, el govern que ens apoya, i aquesta gent, el grupell, els convida. El grupell convida els que els apoyen. Igual que hi haurà na Maria, si vol venir, amb les seves persones que han actuat allà, poden venir a menjar a l'Hospital Poble i no li costarà.
11: Són que el mateix.
9: Això és cosa que et descomptaré tu.
11: Ja, posa t'ho dic.
9: Posa,
11: m'entens? Posa t'ho dic.
7: Però està bé tenir el detall simbòlic de...
9: Dia 17, tanquen la pàgina.
7: Dia?
9: 17. Perquè en Biel ha de saber més o menys què va fer.
7: Per comprar gènere i tot?
9: 50 més, 50 menys, no això. Si mos sobrassin... dissabte i diumenge vendrem tiquets. Nosaltres dissabte de matí, dissabte hora baixa i diumenge de matí canviarem els tiquets, gent que s'ha apuntat. Jo no m'estic que s'ha apuntat gent, perquè pugui anar a entrar. Com fem el Castell, com fem el Castell, com fem el Lluc, pues el nostre equip de seguretat controlarà que només puguin entrar en el recinte allà on hi ha el arròs, la gent que dugui tiquet. Per tant, tots els convidats tindran tiquet.
11: Jo només m'ha de dir quin, no sé si quin calderó he d'agafar, ja està.
9: Però te diré, que
7: has de ser, ha de ser grosset, eh?
9: Jo crec que no, tens el mal pensament que faltarà.
11: Perquè... faltarà que calderó.
9: Sí.
11: Segur.
9: Perquè, segons en David, la vegada que s'ha fet la fira fa molt d'anys...
7: Sí, més 13 a 14.
9: Sí. Hi van anar unes 50.000 persones. A més, tenen...
11: Poden compte... venir a menjar arròs també, 50.000, no passa res. Sí. Tranquil.
7: L'empresa és grossa.
11: Ah, facis comptes.
9: Entenc. I...
11: agafarem un habanero de queixos habaneres que canten, però un habanero. Un habanera no, un habanero.
9: No, perdona, una habanera, una habanera que... és...
11: una habanero, no, un habanero.
9: No diré perquè després m'arrenya.
7: No, no, no, no pots dir-ho. No pots dir-ho.
11: Què és que no pot dir?
7: No, no, no, segons quines coses.
9: No, no.
11: Per què?
7: Perquè avui en dia...
11: El tant, és això, el tant.
7: Saps què passa? Ràdio Murta no ho feim.
11: Què és que no ho feis?
7: No, no, nosaltres... deixa'm en Xisco que digui el que vulgui.
11: Però llavors estàs...
7: sí, no, no, no, no, no, que va, que va. Que... nosaltres, perquè... no, no, però, no, no, no, però en els medis de comunicació la gent està en la pell tan fina.
11: Una fina?
7: Estan els ofendidits.
11: M'escolta, Manu, som a l'antiga o la moderna, un habanero és un prebecovent, no és una habanera.
7: Ah, molt bé.
11: Tanta pell tan fina, conyo. Un habanero és un prebecovent. I una manera el que canta...
9: Te dones compte el que ha de contar el president. I no, se paga, no hi ha apartament, no hi ha apartat de...
7: Tu com a president, que tens una nòmina molt potent...
9: Exactament, potentíssima.
7: Hombre, president, ja veuràs. Sí, presidente.
11: Sí. Ha estat un mes a la mare, tan sí, xisco.
9: M'he anat a descansar.
7: Escoi, també... ui, ja, ara ja m'anava a ficar dins un jardí. Anava a dir...
9: no,
7: a
9: pot ficar.
7: El teu falcó.
11: No.
9: Un falcó tenc jo.
11: Un falcó.
7: Falcón Crest.
10: Un falcó Crest.
9: M'agradava aquesta sèrie.
7: Molt bona.
10: Era bona.
7: N'Àngela Channing.
10: Sí,
7: era punyetera.
10: Era punyetera. Molt bona. Però boníssima. Petitona ella d'allò.
7: Punyetera
9: veia. Jo crec que JR m'agradava també.
7: Això no és sèrio. Això no és sèrio. Hem de recordar, Xisco, el que has dit, perquè apareix un detall sense massa importància, però és que han de dur plat. És a dir, la gent que faci... exacte, perquè
11: fondo.
7: Pla fondo, cuera i tassó.
11: Sí. I una cosa molt important que en Xisco no diu és que l'arròs que feim, els aliats en poden menjar.
7: Ah, molt bé.
11: I la gent, perquè ve llevat, per mort de camp, molta gent intolerant al marisc,
7: sí,
11: també en pot menjar.
7: Quins ingredients du l'arròs? Que és arròs de carn? Què és?
11: Que vol que sigui, de verdura.
7: No, jo...
11: coño.
7: Ara, com xer que està, mo, tio.
11: No.
9: Perdona, és de llum major.
7: Sí, sí, jo no, soc llonguet, però som el llum major, tens raó. Però, mem, quins ingredients li poses? Va, anem a salivar tots un poc.
11: No, salivar, pollastre, costella i pato. I sipi.
7: Ah, i pato?
9: I pata?
7: No. Hem d'anar aquí avant, eh? Que no. Ja duim aquí mitja hora, però...
11: No hem començat encara.
7: No, no, però Anna Maria s'està fent ses...
11: Des començat la primera a cantar i ara ja estaria, però...
10: No,
11: ara que
10: Biel, tu continuo, jo te deixo. Jo cantaria igual després, però tu digues el que hagis de dir. Això del pato no ho havia vist, no ho havia sentit cap vegada.
11: No.
10: No.
11: Sí.
9: Sí, jo me'n recordo... Sí,
10: sí. En Serrat Poblet, sí. Hòstia, no ho havia sentit.
9: Jaume Font, que tenia el restaurant...
7: Los Patos.
9: A Inca. Me recordo que un amic meu, un pare d'escamp, vam anar a menjar arròs poble, arròs d'ell, i però, bueno...
10: Ah, no
11: sí, sí, no...
9: Bé, quina cançó me'ls cantes?
10: La calma de la mà.
9: No l'he sentit mai.
10: Ah. Quan jo tenia pocs anys, té dos títols. Agafa el que vulguis.
9: Sí, joveneta.
7: El segon títol sí que me sona.
10: Quan jo tenia pocs anys.
7: L'he escoltat cantada, podria ser per una Joana Pons de Menorca.
10: Sí, pot ser.
7: Podria ser, no?
10: Podria ser.
7: Biel Pepis, gràcies per estar amb nosaltres, perquè mira que ara que veurem...
11: Sí, no, el que vols pica és la cançó, altres.
7: Sí, sí.
11: Ja,
7: jo vull que
11: dia 20,
7: pigui... No,
11: dia 20,
7: no, no, escolta.
11: Dia 20, si vens, ja veurà el que te picarà.
7: Jo vull que me piqui l'arròs.
9: Perdona, no. Estan quebronet. No cert, perquè no li vull... No, sí. De llei panys, com sí. Comprendràs. Que madur pinxos Quan saps que més picant no m'agrada, o no em puc menjar, m'ho pinxo per fotre'm a la cara.
7: Les banderilles aquestes.
9: Exacte,
7: les banderilles. Com se diuen? Les
11: gildas. Aquesta ampolla hi ha una de gildar una hora. Banderilles.
7: Banderilles.
11: Pinxo, el riu pinxo.
7: Pinxo què és? Un pinxo maruno?
11: Els de Palma les diuen pinxos, banderilles.
9: Banderilles. Picantes perquè no em mengin.
7: Això m'agraden. I ara, com més coi, sí, millor.
9: En el Llorenç el més li encanta, no?
7: Perquè perquè el Llorenç, això és un home, m'entens? Això és una conjó, m'entens? Coent, fort.
11: És que l'home d'Orquí agrada tot.
9: Ja ho veurem un pare. A mi, Déu meu, defensant dels meus amics, que els meus amics ja la fan jo.
7: Aïda, senyors, fins aquí el programa d'avui. Preci.
9: Ha de cantar?
7: Sí, però ho acabarem escoltant Anna Maria. Te pareix bé?
9: Va bé.
7: Xisco Bussà, president de Grup Güell, gràcies.
9: Gràcies.
7: Aviat Pepis, bona feina.
11: Gràcies.
7: Fins aquí aquest programa Anna Maria Garcia, que mos canta així.
10: Ara us cantaré una manera que és La calma de la mà, o quan jo tenia pocs anys.

0: Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, tres globs.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
2: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

coneguem les nostres dites i refranys. El pare no ha nat i el fill ja salta pel terrat. Se diu al·ludint a les persones que imaginen coses grans com a fetes quan encara manca molt perquè pugui haver-hi probabilitat de fer-les.

0: amb en Joan del Molinar.
1: Com va dinar? De Sol Ferrer.
2: Anna Montse Sastre de Villafranca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Murprotec, cuidant de tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno, tu madre sí, pero el resto no. Anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971 21 19 20.
3: Som aquí. Som la teva veu.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Salsa molt líquida. Perquè quedi més consistent i se redueixi l'excés de líquid, feis que bulli durant uns minuts, encara que també ho aconseguireu si afegiu una curada de pa ratllat o de farina.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips...

0: per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Sintonitzeu Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Déu ens guard d'esperdanya que es torna sabata. Es diu per al·lusió en els nous rits on es que es veuen enlairats sense mèrits propis.

0: Bon dia, me sento bé.
1: Som un jove de Saua, feliç.
0: Som la Maria de Ses Torres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: ¿Quién recuerdas de aquel par de gemelos?
1: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort. I que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei dels mobilets.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Amics, oients de Radio Murta, molt bon dia a tots. Soc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Tània de Ciutadella. Són Geroni Batxiano de Consell.
1: Naina Seguí, del Terreno, des de Barres Castell.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Taques de grassa. Com a remei d'urgència, es campau per damunt del teixit tacat, sigui del tipus que sigui, un pot de farina d'arròs. Deixeu que actuï, cepilleu i rentau com de costum. La farina d'arròs absorbeix fàcilment l'excés de grassa.

coneguem els nostres dites i refranys. Amistat per interès no dura perquè no és. En dir la veritat, s'es perden les amistats.

0: Jaume de Sant Eugeni.
1: Sona Maria de Santa Margalida.
2: Sona Isabel Anna de Sarracó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...